0: I l'Ajuntament d'Ontinyent també ha preparat una programació especial per al 9 d'octubre amb una dotzena d'activitats entre el 4 i l'11 d'octubre. La principal novetat és el Festival de Dansa Prismàtica, que oferirà durant 3 jornades actuacions i tallers gratuïts a la plaça de la Concepció i al Parc de les Mamas Belgues. Àlex Borrell és el regidor de Cultura.
1: Espero que tinga bona acollida i també és una aposta clara d'Ontinyent, del govern d'Ontinyent en la dansa, sabent que tenim tantes ballarins i ballarins que els encanta el món de la dansa, així que volem complementar aquestes activitats amb este festival de dansa que esperem que tinga molt bona acollida.
0: I en un minut fem comarca, 7:26.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunitat. agbengineers.com.
3: Aquest octubre la Font de la Figuera està de celebració. Arriba la desena edició de Tasta la Font. Del 2 al 4 d'octubre vine a descobrir i a assaborir el millor de la nostra terra. Gastronomia, vins, olis, comerç i patrimoni. Visites, tastos de vins, inauguració, música en directe i DJ. Tot un cap de setmana per viure, tastar i gaudir. Reserva ja les teues visites i tastos a turisme@lafontdelafiguera.net i consulta tota la programació a les xarxes socials de Tasta la Font i Turisme la Font de la Figuera. Tasta la Font, 10 edicions, 1000 sabors, un poble per descobrir. Del 2 al 4 d'octubre, vine i tasta la font.
0: I comencem amb una qüestió de l'àmbit polític, perquè l'Ajuntament de la Pobla del Duc reclama a la Generalitat que posi data i pressupost al projecte de la residència, centre de dia i centre per a persones dependents, que preveu una inversió de més de 19 milions d'euros. L'alcalde Vicent Gomar critica que els pressupostos autonòmics de 2026 no inclouen cap partida per a una infraestructura que, segons explica, contanya amb els terrenys, l'avantprojecte i l'informe favorable de viabilitat. El consistori assegura haver assumit diferents despeses i tràmits per adaptar el projecte a requeriments de la Generalitat. Per això, la moció presentada pel grup socialista reclama informació oficial sobre l'estat del projecte, a més d'un calendari concret d'execució i una dotació pressupostària suficient. L'Ajuntament també demana que la Generalitat concrete quan preveu iniciar les obres. I tanquem contant-los que el Ràfol de Salem ha publicat el borrador de la nova ordenança de benestar animal, que ja es pot consultar al web municipal. La proposta busca fomentar la tinença responsable de mascotes amb mesures sobre la seva cura, identificació i vacunació, i establir pautes de civisme per millorar la convivència i reduir la brutícia a la via pública. A més, la normativa contempla sancions davant situacions de maltractament, negligència o abandonament d'animals. I als esports, dos esdeveniments a destacar. El pròxim 10 d'octubre, Ontinyent acollirà la primera edició de la DEUCA Fundació Caixa Ontinyent, una nova cita esportiva que naix de la mà de quilòmetre 42 i amb l'impuls de la Fundació Caixa Ontinyent. La prova està pensada per a tots els nivells i edats. Està homologada per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme i les inscripcions ja estan obertes a través de Chip Levante. I també contar-los que la legendària Ontinyent Gran Fondo ja prepara la seva segona edició, que se celebrarà el 10 d'abril de 2027. Inscripcions també obertes. Ho està de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia José Iborra. A la Vall d'Albaida, la d'Agullent. Que tinguem molt bon dia.
4: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
5: En la SER, hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
4: El Boletín Oficial del Estado va a publicar en los próximos minutos los decretos con medidas de vivienda, pero los oyentes de la SER conocen ya desde hace un rato el literal de esos decretos porque los hemos avanzado íntegros en Hoy por Hoy a las 7 de la mañana. Jordi Fábrega, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
4: Vamos con los detalles del primer decreto, Jordi.
6: El primer decreto contempla que las empresas no puedan comprar vivienda a un precio inferior al 70% del valor de tasación. Tampoco podrán comprar edificios enteros para evitar la especulación en la compra de vivienda y para evitar, por tanto, que hagan negocio comprando barato y subiendo precios de estos pisos que han comprado a un precio barato. El decreto obliga también a las administraciones a compensar a los particulares, solo a los particulares, de los pisos en los que se paralice un desahucio porque hay un inquilino vulnerable, y además sitúa en el 10% el IVA de los pisos turísticos y detalla

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy por hoy. Aymar Bretos.
2: Se cumplen hoy 2 meses de la entrada masiva de migrantes a Ceuta. El rey anoche en su discurso durante la cena de gala con Macron. Mensaje a Europa.
3: Debemos también ser más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión. Lo acontecido en Ceuta este verano. La intrusión masiva de decenas de miles de personas violando una frontera española, que es también una frontera europea, es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo desde el punto de vista de seguridad y de orden público y humanitario.
2: A esta hora en Ceuta, hora de entrada al cole, Adrián del Pozo, buenos días.
4: Buenos días, Aymar. Coles en los que algunos profes están aprovechando para debatir esta situación en el aula. María José es profesora de sexto de primaria.
5: Qué mejor situación que la que estamos viviendo para trabajar valores, el respeto, solidaridad, la empatía.
4: El problema es que muchas veces el debate llega al cole con los niños repitiendo lo que oyen en casa. En los barrios de la periferia, como El Príncipe,
5: han visto muy de cerca la solidaridad, porque se han generado campamentos improvisados por vecinos, donde los propios vecinos son los que han ayudado, los que han sacado mantas.
4: Pero hay niños que viven en barrios más céntricos, allí no lo viven igual.
5: Y bueno, vienen desde casa pensando que al inmigrante no se le ayuda, porque de esa manera se va a aburrir, se va a ir.
4: El otro temor, Aymar, es el de que los niños no fueran al cole, se ha disipado estas semanas. Estamos en niveles de asistencia de cualquier otro año.
2: Adrián, gracias.
4: Gracias a ti.
6: Hola, esto te interesa.
7: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
8: ¿Y lo del sorteo?
7: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
10: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
9: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
11: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
12: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
11: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
12: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
2: Y deportes duro.
13: Con una exhibición importante de España para ganar ayer en Sevilla, una gran fiesta para el fútbol español, con Rodri ofreciendo la Copa del Mundial Pizjuán y con desde el primer minuto de partido España por delante. 4-1, un choque tremendo del equipo de Luis de la Fuente comandado y además con muchas razones por Lamine Yamal. Además, pendientes de 2 lesionados en este parón, Grimaldo y también Rafinha con Brasil. España que viaja el sábado al Tartiere y la semana que viene devolverá a visitar Croacia. Y Fernando Alonso, nombre propio, protagonista anoche con Manu en el larguero, renueva un año más con Aston Martin.
2: 8:20, 7:20 en Canarias.
14: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
15: Hola, ¿qué tal? Bon dia. Avui és dimecres, és 30 de setembre. Últim dia ja d'aquest mes. És una jornada que cadascú viu a la seva manera. Per a uns és un dia més. Per a altres pot ser siga el tercer dia de Textil Hogar. I per a molts i moltes, la recta final d'una setmana que ja mira cap al cap de setmana. I mentre el calendari avança, l'horatge es manté, sense grans canvis, eh? Poques alegries. Mirant el mòbil, la màxima d'avui estarà als 29 graus. És a dir, que caloreta encara en farà. Jo, Francesc, bon dia.
16: Hola, Tomàs, molt bon dia. La nuvolositat serà predominant este dimecres a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. A partir del dijous tendeix a inestabilitzar de nou el temps a les nostres terres. Jornada marcada per cels nuvolosos i per núvols alts situats a la davantera de nous fronts atlàntics que agranen la península. Temperatures lleugerament més altes, rondant els 30 graus. I vents variables en superfície. El dijous la nuvolositat anirà més aleshores, probabilitat de precipitacions i temperatures màximes en descens, mínimes, sense canvis.
15: I en aquests moments la temperatura Ontinyent és de 9 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 18 i els 21. I com sempre, us donem 2 exemples. Tenim 20 a la Pobla del Duc i 21 al Palomar.
17: Tor
8: governa l'Aliança de Ciutats Industrials, una col·laboració público-privada per a reforçar el teixit industrial de la Vall d'Albaida. Una edició més on Tinent, l'Olleria i Bocairent demostren que cooperar és la millor eina per a consolidar la indústria com a motor econòmic i d'ocupació del territori. Enguany parlem d'adaptació al canvi. Dijous 1 d'octubre al Museu Tèxtil d'Ontinyent. Consulteu el programa Inscripcions a ciutatsindustrials.es.
17: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael, al carrer Ramon Llin. Matricula't fins al 21 d'octubre en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
15: Tèxtil Hogar afronta avui la seva tercera jornada a Fira València amb una destacada presència d'empreses de la Vall d'Albaida. En total, 11 les firmes de la comarca. És una fira que, recorden, va obrir dilluns les seues portes i continuarà fins a la jornada de demà amb una important activitat comercial i una destacada presència internacional. Atebal, amb el suport d'IBACEGICEX, ha coordinat una missió inversa que reuneix 75 compradors i professionals procedents de 33 mercats. El que toca fer ara és fer un repàs als diversos agents que formen part d'aquesta edició. I comencem pel president d'Atebal, amb Pepe Serna, que destacava a aquesta casa, a la SER, la resposta del públic durant la primera jornada.
18: Les expectatives són molt bones, de fet ahir va ser el primer dia i van tindre ja moltes visites i avui el segon dia no l'han vist desbordats. De fet, a partir de les 11:30 ja no es podia aparcar així, ni per un puesto ni per un altre, s'ha tingut que buscar puestos en altres parts. I és un tema que es tindrà que veure més avant perquè la fira abarca molts sectors molt integrats i és un referent.
15: Entre les empreses de la Vall d'Albaida presents en aquesta edició està As Fàbrics 1996, Campos Montaverner, Càndido Penalba, CID Fàbrics, Cotoblau, Creaciones Euromoda, Eixa Confección, Manuel Rebert, Penalba Soler Belnou i Piel, a més d'Atebal, Home Textile from Spain. L'alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, també ha posat en valor la presència de les firmes locals en aquesta cita. Concretament, 5 empreses són d'Ontinyent.
19: Crec que un orgull i una oportunitat, no? Un orgull perquè el ser una ciutat que, a més, tant així com en Frankfurt, no? Quan anem, és una de les ciutats amb major número d'expositors. I després el continuarà apostant per la internacionalització, que és pues, la clau, probablement, de la supervivència del tèxtil ara d'ara, crec que és essencial.
15: Des de l'Hogar forma part enguany de València Inspira Disseny, la convocatòria conjunta que reuneix també Feria Hàbitat València, Espacio Cocina, Sifi i 360 Vall Cebisama. En total, les quatre fires han reunit prop de 1.200 marques i 595 empreses expositores en 110.000 metres quadrats de superfície. El secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum, l'ontinyentí Felipe Carrasco, destacava la dimensió de la cita i el seu paper com a referent per al sector.
20: Sense dubte, esta fira és un referent. És un referent perquè sectors tan importants industrials com és la ceràmica, els mobles i el textil, des de luego formen part de la nostra economia creant empleos i creant economia. Per tant, la Generalitat té que estar, per supost, un any més apostant, no només per donar suport institucional, sinó també ficant pressupost.
15: Ara bé, si tornem a Ontinyent, l'alcalde i la regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, s'han reunit amb la nova Junta de la Comunitat Energètica Local d'Ontinyent en una trobada celebrada a la seu de Coeval. La reunió ha servit per abordar les noves possibilitats que ofereix la normativa per ampliar els projectes d'energia renovable comunitària. Entre les novetats, el radi d'acció de les comunitats energètiques s'amplia fins als 5 quilòmetres i la potència màxima dels projectes fins als 5 megawatts. La CEL d'Ontinyent compta actualment amb 3 projectes en marxa, y

0: ho vaig dir ahir, però m'agrada molt quan la gent pregunta què és això de la picaeta. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel, bon dia.
2: Sí, sí. És una picaeta, però sense
0: però
2: picaeta.
0: Però sí, picaeta a la ràdio, que es pot fer? La ràdio té màgia.
2: Si algú vol portar-nos
0: sempre
2: algú per
0: diem,
2: a picar...
0: Però així, no, bueno, ha vingut algun convidat i els deberes que sí que ha portat
2: sempre,
0: alguna
2: coseta. Sempre ens porten alguna coseta.
0: Però no és, no sona la, el timbre no sona és una picaeta.
2: És una bona hora per a sí. La, per a picar, eh? És el que, és
0: ja
2: el
0: tinc molt de fam, sempre.
2: En la península coneixerien com el vermut, no? Però és que queda millor picaeta.
0: Sí, clar, exacte. Mira, he de dir que... mira, he de dir que els nostres companys de Ràdio València fan vermut.
2: Sí. Sí.
0: Perquè som de la capital.
2: Claro.
0: Així és més. Som
2: però
0: més
2: nosaltres som de poble.
0: Som més de picaeta.
2: Claro.
0: Som més de picaeta. Digues,
1: que
0: Esteban.
1: Anava a dir-te que sí, que algú ahir en València, en Fira València, ens va preguntar què és això de la picaeta.
0: Claro, home, hi ha que escoltar la ràdio de tant en tant.
1: Sí, sí.
0: Que jo sabem que anem molt atareats, però hi ha que escoltar la ràdio de tant en tant. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, companys, què tal, com esteu?
0: Jo sé que Tomàs, que no està avui a l'estudi...
2: Tomàs no està així.
0: No està així, no està així, però la màgia de la ràdio és el que té. Tomàs fa la picaeta...
2: Ahir van ser nosaltres
0: i avui
2: ja ha tocat a ell.
0: Ui, Tomàs. Que,
3: bueno,
0: primer, contes on estàs, per favor.
3: Bueno, vull contar-vos primer que en Alacant es diu aperitivo.
2: Aperitivo, claro. També som més fins, allí.
0: Sí,
3: tinc
0: clar.
3: Tinc un poc d'arrels a la cantines. Yeah.
0: Però el que
3: no
0: siga, però el que siga, sí, sí. Però sí, sí.
3: Bueno, pues estic així en l'avinguda del tèxtil d'Ontinyent.
0: Tu què fas ahí?
3: Per què? Perquè m'he vingut a ser una estació de servei. Ah. Bueno, concretament estic en la sala de juntes de Gasolwin.
0: Molt bé.
3: Perquè vinc a tractar... un tema més que important que ens afecta la butxaca i que crec que tots i totes tenim en compte els 365 dies de l'any, la gasolina.
0: Sí, senyor. Ara ho contarà Carmen, però és de veres, Tomàs està allí perquè volem tractar el tema per a començar, esteu per avui, Carmen, dels carburants.
2: Sí, exactament, el preu dels carburants, que tots estem pendents i jo pense que, bueno, tal vegada hi ha gent que no ho fa ja, jo personalment ho faig i sé de molta gent que ho fa també, l'anar per la carretera i anar mirant els preus perquè els preus tant de la gasolina com del gasoil estan pels núvols i el que intentem és trobar eixos espais on s'oferís la gasolina o el gasoil un poc més barat. Doncs avui Tomàs estarà allí a Gasolwin, una gasolinera d'Ontinyent, per conèixer de prop quina és la situació del sector, quina ha sigut també aquesta evolució dels preus, ha fet ahir un gran estudi el nostre company Tomàs, i també dels serveis que ofereixen algunes de les estacions de servei. Parlarem de la nova reducció temporal de l'impost sobre hidrocarburs i de com pot afectar als conductors. I relacionat amb això, parlarem amb Mara García, ja és taxista de Montaverner, per a conèixer també com està afectant aquesta situació a aquest sector tan important.
0: Els professionals que es dediquen a això.
2: Que es dediquen a això.
0: Perquè sempre pensen en els transportistes.
2: Exacte.

0: Parlar d'una conferència relacionada amb el centenari del mestre Ferrero. Tindrem així al nostre estudi a Juan Antonio Alcaraz. Ell és responsable d'esta conferència, ponent, celebrada ahir sobre la música de les festes de morts i cristians i del mestre Ferrero dins dels actes d'este centenari del músic contingentí. Així que coneixerem tots els detalls i moltíssimes cosetes més que de segur ens té preparades.
1: En principi estava preparat per a ir, per a parlar i per a xerrar d'esta xerrada, perquè volíem que la gent escoltara i que tinguera clar que podia connectar-se a tal hora per a gaudir de tot el que sap este home, perquè sap un fum de coses de la festa, però clar, ahir a la 1:30 van acabar el programa i no podíem fer-ho.
0: Sí, exactament.
1: Però avui estarà amb nosaltres per a contar-nos.
0: Va tindre que entrar cadena.
1: Exacte.
0: I aprofite també per a dir que ja ho diem moltes vegades i els ho diguem a micro tancat, però vaig a dir-ho públicament. Gràcies a tots els convidats i convidades que ens comprenen, perquè de vegades no és decisió nostra, l'actualitat és la que mana, sempre ho diem, així que gràcies per sempre acceptar
1: i
0: intentar quadrar horaris, que sabem que és molt complicat,
1: totalment.
0: Que són unes hores en les quals la majoria de gent està treballant en la seva jornada laboral.
1: Pues mira, una de les coses era Juan Antonio Alcaraz, però és que la que ve després també estava per ahir.
0: Exactament, també estava prevista per ahir. És eixa programació del 9 d'octubre on tinguem, així que tindrem amb nosaltres a Àlex Borrell, regidor de Cultura, per a repassar tota la programació municipal, que enguany inclou unes 12 activitats i també com a principal novetat el Festival de Dansa Prismàtica amb tres jornades d'actuacions i tallers que seran gratuïts.
1: Una novetat important entre tres coses, a més que no són activitats per a només el 9 d'octubre, que a lo millor no, és que és una setmana.
0: Exactament.
1: Des d'este divendres fins a l'11 de... Sí, 11 d'octubre.
2: 11 d'octubre.
1: Aleshores, jo crec que és interessant tindre clar què és el que s'ha preparat. I com acabem avui?
0: Acabem amb musiqueta.
1: Correcte.
0: La playlist musical de Jesús Insa.
1: Que vam avisar al principi de temporada que enguany Jesús Insa vindrà cada dimecres amb un playlist, amb un leitmotiv, un motiu, saps?, que ell tria. Però sempre hi ha una setmana que la dedicarà a la música italiana, perquè ell és un gran coneixedor i expert de la música italiana. Així que ara, avui, toca, com última setmana, toca música italiana.
0: Meravellós.
1: Sí. Que li agrada la música italiana, que sàpiga que Jesús Insa porta avui quatre cançonetes molt boniques.
0: I per a qui no li agrade, que
1: també
0: ho escolte, que Jesús sempre conta coses que són interessantíssimes.
1: Exacte. Doncs ja tenim l'hoy por hoy. Gràcies, Carmen.
0: Gràcies, Miguel.
1: Tomàs, què tindrem a banda de que ara t'escoltarem parlant de el tema dels carburants? Què tindrem avui a l'hora 14?
3: Bueno, avui el nostre Hora 14 en Tinyent la Vall d'Albaida va centrat sobretot en allò que passa en el dia a dia, no? Perquè ahir, per exemple, tant Esteban com Carmen estaven a Fira València, a Textil Hogar. Avui, per exemple, la notícia ha estat allí en eixa presentació i en eixa visita del president de la Generalitat, de Juanfran Pérez Llorca. I també va ser notícia eixes veus que van poder escoltar a la ventana d'on Tinyent la Vall d'Albaida en relació a les empreses que es troben presents al llarg d'este Textil Hogar 2026 a Fira València de la nostra comarca. Vull recordar que són 11, per a ser exactes, 5 d'Ontinyenta. Per altra banda, si ens centrem en l'àmbit comarcal, cal parlar de diversos plenaris que es van a realitzar, cal parlar també d'activitats que van a dur-se a terme al llarg del cap de setmana i altres que estan començant a suspendre's, perquè avui, per exemple, teníem una caminata saludable al municipi de Bocairent d'esta vesprada i els avisos meteorològics han fet que suspesa. Més cal previndre que curar.
1: Totalment.
3: Sempre diem. Parlarem del centre de dia del municipi de la Pobla del Duc, parlarem de la Fira de Salut de Montaverner, entre altres qüestions que es basen sobretot en agenda i també en la crònica esportiva del cap de setmana.
1: Molt bé, i després arribarà Ser Deportivos. Què teniu avui?
3: Bueno, avui és programa poliesportiu, ja ho sabeu, som molt pesat, dimecres poliesportiu, va ser aixina sempre, eh? Va ser aixina sempre, exacte, que explota el món. Bueno, tres veus anem a tindre, anem a saludar a Ivan Esparza, va ser quotidià xerrar amb ell perquè està en estos moments immers en la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, va caure 20-25 al trinquet d'Ontinyent davant la parella de Castelló, formada per Vicent i per Sebe. Li donem l'enhorabona igualment perquè
1: ve
3: d'una lesió i encara continua preparant-se. Parlarem del Cava, amb Fran Mollà, vam tindre el cross de Sant Rafael amb 14 pòdiums per al club ontinyentí, i tancarem el nostre programa parlant de vòlei amb Tamara Riestra, perquè este cap de setmana ja comencen les competicions d'una nova temporada per als conjunts de la Pedrera del voleibol ontinyentí.
1: Doncs ja tenim el Ser Deportivos, gràcies Tomàs, i esta vesprada a la ventana 7:20, Esteban, què tenim?
2: Doncs avui s'assoma a la ventana l'alcalde de Bocairent i regidor de Cultura, Xavi Molina, per parlar-nos de la programació d'este últim trimestre de l'any 2026, una programació

0: que arranca este mateix divendres, dia 2 d'octubre, amb un concert d'Andreu Valor, un concert de trio d'Andreu Valor amb el nou disc, que ja hem parlat d'ell, aquest mateix programa, doncs l'alcalde de Bocairent es parlarà d'aquesta programació.
1: Perfecte, doncs ja tenim els diferents continguts per als programes de Ràdio Ontinyencer del dia d'avui, de l'últim dia del mes de setembre, 30 de setembre de 2026, ja està si octubre.
2: Que fort.
1: Que fort, No, s'ha fet llarg o no?
3: Volant,
1: a mi se m'ha fet llarg, setembre.
2: En sèrio?
1: Sí.
2: A mi m'ha passat volant.
1: A mi no, a mi m'ha passat com gener. Igual. Ha passat com gener, que gener sempre és molt llarg.
0: Després de l'estiu, no?
1: Sí, a mi setembre se m'ha fet llarguíssim.
2: A mi volant.
1: Pues mira,
2: volant.
1: Veus? Serà l'edat.
3: S'imagina la setmana que ve, que en l'aqueducte que tenim, companys. Sí.
1: Com?
3: Sí. En la setmana que ve, que ens anem a passar molt bé en l'aqueducte que tenim.
1: Ui, és de veres.
2: Que bé.
1: Veus, ja no és tan llarg.
3: I recordar-ho a la gent també que treballa, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Del festiu, sí. Cal recordar-ho, que ja ningú s'oblide que el 9 i el 12 són festius, per favor.
1: Ja els recordarem quan toqui.
3: Serà perquè tinc ganes, suposo.
1: Esteban, Carmen, gràcies. Tomàs, ara connectem de nou per a parlar de carburant. Gràcies, xics.

0: marcha, Moro Cristiana, un paso doble, escrito, escrita, un tiñent, pot acabar sonant, jo què sé, Alcoi, Andalusia o a l'altra banda de l'Atlàntic, també. La música festera viatja sense passaport i quan ho fa, també compta d'on ve i quina manera tenim així d'entendre la festa. Ahir per la vesprada, el cicle de conferències de la Xarxa Internacional de Festivals Ibèrics va dedicar una sessió a la música dels moros i cristians i al mestre José María Ferrero, coincidint amb el centenari del seu naixement. Ja sabeu que estem commemorant i celebrant enguany així a Ontinyent. Una oportunitat per explicar fora d'ací una música que nosaltres reconeixem en les primeres notes, però que no sempre... A veure, jo sobretot, no sempre sabem explicar. L'encarregat de fer eixa xerrada és un ontinyentí que porta dècades estudiant i divulgant la festa, també més enllà de les nostres fronteres. Juan Antonio Alcaraz, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies.
0: Primer, com va anar la conferència? He de dir que ahir teníem previst xerrar en Juan Antonio, però les qüestions de programació a nivell nacional i de la cadena ens van atropellar. I volíem parlar abans d'eixa xerrada perquè la gent ho sapiguera i que poguera connectar-se, però ara que estem ja un dia després, com va anar?
1: Bé, en termes generals, jo diria que bé, estic satisfet. Podia haver anat un poc millor, però també podia haver anat molt, molt pitjor. Vaig tindre algun problemeta en la càmera d'última hora de l'ordinador i 5 minuts antes de llançar-se ja al públic, pues vaig tindre que canviar d'ordenador i al final me se va despistar un arxiu i al final va eixir tot. Uh-huh. Excepte ese arxiu, que era un xicotet vídeo, i tot lo de Messi. Entonces, n'hi ha que quedar-se en lo positiu,
0: exacte,
1: efectivament.
0: Exacte.
1: Que bé, va estar
0: que el tema tecnològic, i mira que hem avançat, i mira que tenim coses però sempre en el moment justet té que fallar.
1: Les màquines fallen, les persones no van a fallar les màquines.
0: I tant, totalment d'acord. Però més enllà d'això, de quins llocs vas trobar resposta que es va connectar?
1: Convidats directament, sí. I després replicats en moltíssims llocs, però convidats directament, n'hi ha gent d'ací d'Espanya, evidentment, n'hi ha gent d'Itàlia, Perú, Equador, El Salvador, Mèxic, Alemanya, Brasil, Argentina, Costa Rica, França, Portugal i el Salvador, crec que ja l'he dit. No sé si m'en deixa algun.
0: Bueno, ja són prou, eh?
1: Sí, uns quants.
0: Clar, a mi em crida molt l'atenció perquè preparar... Jo no sé com prepares una intervenció per a persones que viuen festes molt diferents... Mm-hmm. Però on comences a explicar que la música, jo que sé, per exemple, que la música festera no és simplement una banda sonora per acompanyar una desfilada? Com comences? Com tu prepares això?
1: En principi i en final, la finalitat d'això era donar a conèixer al mestre Ferrero i la seva música, però també la seva llavor que ha fet per Ontinyent, per la música d'Ontinyent i per dignificar la música festera. Entonces jo sí em vaig plantejar lo que tu estàs comentant, com és evident. Entonces, pa tratar d'explicar això, la conferència va durar sobre hora i quart, i vaig estar poc més o menys, mitja hora o algo més, explicant la música que porta la festa de moros i cristians en els distints països, tant en el tipus de música que es fa en cada un d'ells, com en els instruments que la interpreten, la finalitat de la mateixa, en quines escenes... Entonces vaig nomenar distints pobles de... al voltant de 34 països del món que celebren la nostra festa, com tu molt bé has dit, maneres distintes, clar, variants distintes, denominacions distintes. Sí vaig poder veure, tant després en la xicotiva intervenció que va haver després de la conferència,
0: sí,
1: com en els comentaris que feia la gent en text,
0: sí, sí,
1: com quan hi ha a micròfonos tancats, per dir-ho així, de cara a tot el món i quedant-se en la gent de la red, pues que sí, vaig aconseguir algo d'això, perquè algunes d'aquestes persones pues, em comentaven, pues, no sé, recorden Milena, per exemple, la peruana, que em deia, bueno, és que així en Huamantanga jo sent algo semblant a lo que tu estàs explicant quan sona l'arpa, que és la, un dels instruments que utilitzen en la representació que allí fan dels morros i cristians, a 3.350 metres d'altitud, que aniran a Brigaets, evidentment. I, bueno, i un poc lo que pretenia era això, no? Primer, que tots es posaran un poc pensant que anava a parlar de la música de la seva festa per acabar parlant-los de la música de la nostra festa.
0: Clar, clar, clar. Però estes, les nostres marxes,
1: sí,
0: els nostres pasodobles, sonen, per exemple, allà? Amb una arpa? Vull dir, és que, clar, és que jo dic, això no està...
1: Bueno, a vegades t'emportes sorpreses,
0: clar,
1: no? Anem a veure, en el País Basc, per exemple, en Anzuola, que és l'únic poble que celebra, que continua celebrant morros i cristians, no té res que veure amb el nostre. Allí fan l'alarde del moro i utilitzen música bàsicament en xistú i tamboril, la flauteta esta que gasten ells.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Bueno, pues, quan el recibiment, i això és de recent, això com a molt de 10 anys, el que vaig a dir, quan fan la recepció del rei moro i el seu sèquit, pues toquin Xavier el Coixó. ¿Vale?
0: És que és brutal, això.
1: En xistu i tamboril. ¿Vale? Està fet pa dolçaina, també.
0: Clar, clar, clar.
1: La primera, això es va fer pa dolçaina. I bueno, entonces, anem a veure si me'n recorde de, en Belice i en Honduras, que celebra el Juego de las Tiras, que és una festa on els parlaments, les ambaixades,
0: sí,
1: tota la festa té ambaixades.
0: Hosti,
1: vale?
0: Hosti, tu i jo tenim que parlar molt més d'això, que m'està agradat moltíssim.
1: Els parlaments, hasta fa molt poquius anys,
0: sí,
1: només es feien les dones. La dona és la que més està dins de la festa. Però el més sorprenent és... perquè, bueno, el bonic quan jo trobo un poble que fa festa de morts i cristians, de l'estil que siga, pues, m'agrada, sobretot, pues, bueno, veure tot l'entorn d'ell, com ho celebra, d'on prové aquesta festa, veure els pobles del voltant, si la fan d'igual o no, si és que existís,
0: sí, sí,
1: al voltant. També, moltes vegades, té molt a veure qui va ser el que... és que van evangelitzar allò, és a dir, els missioners,
0: clar,
1: que van evangelitzar allò. Té molt més del que veure del que pensem moltes vegades. Bueno, doncs t'ho dic per això, perquè la festa s'acaba tocant marxes mores en els seus instruments, que són gongs, tam-tams, flautes, saxofons, acordeons, i no recordo quin altre instrument, i desfilant, portant el pas al ritme dels gongs.
0: Sí.
1: O sigui, per què? Pues encara no he aconseguit saber per què, quan es va iniciar això allí, ni qui ho va portar. He estat indagant-ho, però bueno, hasta la fecha, en la gent que puc parlar, i bàsicament tota aquesta festa es suporta allí en Belice, Honduras i Nicaragua, es suporta en l'ètnia garífuna, i ja està, en aquests països ho porten ells. A part, n'hi ha tres variants, de moros i cristians, allí en Honduras, sobretot, en cristales, però el que és el Juego de las Tiras i la curiositat esta que t'acaba de comentar de les marxes mores,
0: sí, sí,
1: només es dona en l'ètnia garífuna.
0: Estic al·lucinant ara mateix, t'ho diré de veres. No, de veres, perquè... Clar, és que al final, a no ser que tu estigues dins de la festa o que conegues a algú com tu que sap molt de la festa, més enllà de les nostres fronteres, i és que ja no estem parlant de la nostra comarca o de la nostra comunitat o del nostre país, sinó estem parlant més enllà de les nostres fronteres, no? A mi m'al·lucina que tot això passi, no? Primer que arribi la festa, després saber, com tu dius, de quina manera ha arribat allí i com s'ha consolidat i de quina manera s'ha consolidat en cada un dels països dels que estàs parlant. I tenen molts, hi ha moltes aristes ahí, jo crec que hi ha moltes cosetes que acabes d'explicar que a mi m'al·lucina. En tots aquests països, clar, imagina que en xerrades com la d'ahir, tu sabràs i et donaràs compte. Com és la figura o com apareix la figura del mestre Ferrero?
1: En estos moments, per desgràcia, encara molt distant. En molts llocs, des que ahir estaven connectats, i moltes de les persones que estaven connectades van reconèixer en seguida Ximo, perquè en el 2014, quan el 50 aniversari de la marxa, pues, van fer, al igual que enguany, han fet en Daniel Juan, que també ho vam aprofitar ahir per a fer una crida a la gent a que intentara que representara este Paso Doble en els seus pobles. En alguns dels que estan connectats ja s'ha celebrat enguany i s'ha interpretat en concert el Pas Doble, en altres el tenen programat per a estos mesos pròxims, però bueno, esperem que en caiga algun més. Bueno, pues en 2014 vam fer lo mateix que estem fent ara, però en Ximo. I bueno, pues en aquell entonces pues vam aconseguir uns 25 concerts fora d'Espanya que s'interpretara la peça, però el més bonico d'això és que n'hi ha llocs que continua interpretant-se damunt de la festa des d'entonces. Jo recordo haver anat a Sobrado, a Portugal, i a la festa d'allí, ja fa uns quants anys, i viure-la i tal, i a l'hora de... n'hi ha un acte que s'ajunten tots allí en una plaça. El Sobrado és un poblet molt menut, és una aldea, té 2.500 habitants, una cosa així, però se n'ajunten uns 20.000 per la festa, de tota la zona d'aquella i tal. Sí. I bueno, venen a ajuntar-se allí en la plaça. Bueno, pues, tenien una sorpresa a preparar i era la interpretació de Ximo.
2: De Ximo.
1: Allí en
2: com l'entrada de bandes nostra, no? Però,
1: sí,
2: però,
1: sí. El Zacatecas, per exemple, s'ha interpretat diverses vegades i continua interpretant-se per a la setmana anterior a la festa, un poc com així, però en molts més llocs dels que... I així en l'entorn també. Mm-hmm. Des d'entonces, des del 2014, es va aconseguir sense... pues va agradar a la gent simplement i es va quedar.
2: Clar,
1: com origen aquestes coses.
2: Com li expliques a aquesta gent que ara ja coneix el mestre, però com li expliques un poc més enllà de qui era i què significa i va significar el mestre Ferrero per a la festa?
1: És lo que vaig intentar ahir. Algo si vaig aconseguir, per lo menos en algunes persones, per lo que elles em comentaven, vaig intentar... no fer-me pesat, que a vegades no és gens fàcil.
2: És que hi ha molta història darrere.
1: Moltes vegades costa triar les frases a dir si la gent les entendrà, perquè una cosa és que estiguem parlant tu i jo, i segur que s'entenem un o l'altre quan parlem del mestre Ferrero, per exemple, com és el cas, de què estem parlant, però...
2: Quan no coneixes.
1: Quan no coneixes ni el mestre Ferrero, ni la seva feina, ni tot allò, per lo que on tinguem del vol, que no és poc, és moltíssim, pues ja no és tan fàcil. Entonces, vaig tindre una ajuda tremenda, vaig utilitzar, per a definir-lo, per a tocar el coret d'aquelles persones, no? I el sentiment. Vaig utilitzar un grapat de frases del meu amic Valen Bataller, que entre altres moltíssimes coses, en guany ha fet els roll-ups estos, les cartelles de l'exposició itinerant, que aprofite pel que no l'hagi vist, en estos moments està... En la casa dels barons de Santa Bàrbara, i dona goig llegir lo que Valen ha escrit i ha posat allí en elles. Són unes paraules, unes frases que, a part de donar a conèixer al músic, al músic i a la persona, i al fester, t'arriben al cor. Estan carregades de sentiments, com Daniel Juan, ni més ni menys.
2: Mira, quin bon símil has trobat, Quin bon símil has trobat. Anem a anar acabant, però el que t'he dit al principi, quan hem començat la conversa, no és broma, jo crec que hem de parlar més de la història de la nostra festa. Vull dir, hem de parlar més... Hem de eixir les nostres fronteres. La gent té que saber tot això, perquè tu que estàs ahí, tu que saps la història, o que eres estudiós de la història de la festa, tu creus que la gent d'Ontinyent, la gent de la nostra comarca, quin percentatge sap del que passa fora de les nostres fronteres en la festa de morts cristians?
1: Pues la veritat no tinc ni idea. Però cada vegada més, eh?
2: Sí.
1: Cada vegada més. De fet, també, pues, en estos, bueno, ja fa uns anys, hi ha un canal de televisió que es diu Morros y Cristianos, mm, i que bueno, pues, fan morros i cristians cada vegada més lluny. Van a començar en la nostra zona, mm-hmm, d'influència, però bueno, hi ha festes, sobretot a Andalusia, pues en fan moltes, retransmitixen moltes, i també cada vegada més, pues, de Mèxic, de Perú, jo no n'he vist cap, de Mèxic sobretot, perquè en Mèxic n'hi ha un munt de variants, i de Brasil no sé si n'he vist un parell d'elles, perquè també n'hi ha unes variants espectaculars en Brasil. Però jo un poble que vull és desmuntar un poble que tu estàs muntant. És dir, jo no sóc ninguna cosa... Simplement és que és un vici,
2: No.
1: Sí,
2: tu, mira, has estat secretari i cronista de la Societat de Festers. Portes estudiant la festa des de no sé exactament els anys, perquè no tinc la informació, no la diré. Però, home, eres fester. Vas començar als Moros Marinos, ara estàs als Benimerins. Vull dir... que no eres qualsevol. Així no estic d'acord. Bé, la humilitat, bé, però eres una persona que sap del que parla. Sí o no?
1: Perquè m'agrada, vull dir...
2: Clar, i a mi la ràdio, home, clar.
1: Sí, sí.
2: Però sí, hem de fer-ho, perquè jo crec que és molt interessant. I aprofitant, anem a recordar què és el que esteu demanant, ho has dit tu abans, a les diferents societats festeres, músics, etc. És que el pasdoble Daniel Juan enguany sona en quant més llocs millor, no? És el vostre objectiu, és el repte dins de l'any Ferrero. Com?
1: Efectivament. Un poc, perquè no siga un tinyent sol, és qui celebra el centenari del naixement del mestre, pues, pues es va tindre la idea de demanar a tot aquell que vulga, totes aquelles bandes i poblacions que vulguen, que participe d'este centenari, no? que també aporta el seu granet d'arena, perquè en la majoria dels llocs on de moment s'ha interpretat, que han sigut molts, molts, així en Espanya sobretot, evidentment, on s'ha interpretat, ho han fet a gust, ja no com a favor, sinó com a homenatge, que és el que es tractava al mestre, perquè de continu mos diuen, mira, pues, també el programa de que sí, hem tocat Daniel Juan en este concert, i molt orgullosos perquè portem tota la vida interpretant no sé quina, i el fan un rastre de peces del mestre Ferrero que han tocat, que porten tocant tota la vida. No?
2: Que bo. Doncs ho deixem així, Juan Antonio, tornarem a parlar tu i jo. Jo crec que tu tornaràs, com diu aquell. Enhorabona per tot el que portes. Per ser, ja dos dades que no he donat. Juan Antonio, que diu que no, és perquè li agrada i és un aficionat, va ser Premi Cervino el 2012 i fa un any, l'any passat, va ser reconegut com a fester exemplar d'Ontinyent. Allò ho deixa. I són dades i és informació. Juan Antonio, enhorabona i moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.

0: financiación. Compra tranquilidad. Mantop Just, en Valsur Truck, del grupo Chertruck, en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
2: Una y mecha, continuem en directe a l'Hoy por hoy, Ontinyent Baida Albaida, en este dimecres 30 de setembre de 2026. Demà comença el mes d'octubre, i el mes d'octubre jo crec que és un mes assenyalat, entre altres coses, per a les valencianes i els valencians per aquest dia nostre, el 9 d'octubre. I Ontinyent ja té preparada un fum d'activitats al voltant d'aquest dia. I no serà el 9 d'octubre, serà el centre de la programació, però realment així començarà a celebrar-lo, el diumenge al Jumbo, i mantindrà les activitats fins al dia 11. Durant aquesta setmana conviuran la cultura popular, la música, el circ, el valencià i una novetat important, Prismàtica. Quedeu-vos en aquest nom, Prismàtica, que és un festival que portarà la dansa a la plaça de la Concepció i al Parc de les Mamàs Belgues. Ahir vam conèixer el programa i avui volem saber com s'ha construït i, sobretot, què pot trobar-se la gent quan isca al carrer durant estos dies. Ens escolta ja Àlex Borrell, que és regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament d'Ontinyent. Àlex, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Miguel. Què tal?
2: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres. Sí. Abans de contar la programació que vau presentar ahir, jo tinc una pregunta encara pendent amb tu, que és com va anar el concert d'Ismael Serrano?
3: Ah, el concert d'Ismael Serrano va ser una meravella. La veritat és que tota la gent que van poder gaudir del seu art, de la seva música, vam eixir encantats del concert. Mm. A més, es va esplaiar prou perquè va començar amb 5 minuts de retras, però és que després es va allargar pràcticament 2 hores i quart. Ocho. O sigui que va fer un repàs dels que principals temes de la seva discografia i també com ens té acostumats als seus fans, no? Doncs aquestes reflexions tan profundes que fa al voltant de molts temes, no? Sí. De tot, parlant de la societat en general, i crec que no va decebre a ningú i a ninguna.
2: Que bé. Doncs ja tenim eixa crònica del concert d'Ismael Serrano. És el moment de centrar-nos en les activitats que vau presentar ahir, la programació, que, com deia jo, començarà diumenge al Jumbo i acabarà una setmana després al Parc de les Mamàs Belgues. Què passarà a Ontinyent entre un punt i altre, Àlex?
3: Doncs són moltes activitats. Ho vam presentar amb companya Àngels, la regidora de festes, i jo mateix ahir. És veritat que també estem pendents del temps perquè marca pluja per a este cap de setmana. Sí. Jo també tenia un concert en grups de joves per al divendres en la plaça La Concepció, que probablement anem a deixar per a més endavant. Uh-huh. I el diumenge també marca aigua, i l'espectacle que teníem al Parc Juan Carlos Ferrero, al Jumbo, és molt probable, pràcticament segur, que el passem a la Sala Gomis.
2: Ah, molt bé.
3: Així que això sí que no el cancel·lem, sinó que simplement el canviarem de lloc. Després farà o no farà, ja veurem, però davant la previsió pues, val la pena anar per davant i buscar un lloc cobert.
2: Sí, és de veres que es presenta un cap de setmana pareix cert que complicat.
3: Sí, no marca molta quantitat de pluja, però sí alta probabilitat de que ploga.
2: Sí, sí. Bon, volem què és el que passa. Però mira, jo volia destacar, perquè hi ha novetats enguany, però jo crec que de totes les novetats, Àlex, la més visible és Prismàtica.
3: Sí.
2: Prismàtica, què és? Va, anem a explicar què és Prismàtica.
3: Doncs és un projecte que ens va traslladar la companyia de dansa Ace Dance Project, que junt a l'Assemblea de Companyies de Dansa de València van presentar un projecte que va rebre ajuda de la Diputació de València i de la Generalitat Valenciana, i Carlos González, que és un dels gerents de la companyia, me'l va traslladar i em va dir que ja s'havia fet en algun altre lloc, però que li feia molta il·lusió arribar a fer-lo en Ontinyent. Així que m'ho va comentar fa uns mesos, vam presentar el projecte, va vindre aprovat, i ara el podem presentar a Ontinyent, a dos espais en concret, que seran la plaça de la Concepció, i això serà per al divendres de vesprada i dissabte de vesprada, 9 i 10, i l'11 de matí anirem al Parc de les Mamàs Belgues i passarem el matí allí també amb tallers de dansa i actuacions de dansa.
2: Clar, és que em crida l'atenció, perquè clar, ho tinc en compte des de fa molts anys, amb una activitat de dansa molt potent, això ja ho sabem, no?
3: Que, sí.
2: I participen d'este Prismàtica l'Escola de Dansa Òpera, el Centre de Dansa Màsters,

0: Sí.
1: Què han aportat o què aportaran a esta prismàtica les dues escoles?
0: Doncs és important perquè, com dius, Ontinyent és una terra amb moltíssimes ballarines i ballarins, i el primer que li vaig comentar també a Carles era que havia de comptar amb les escoles de dansa de la ciutat, i ho va traslladar, els va semblar molt bé, i de fet el divendres dia 9 n'hi haurà un taller de vesprada amb el Centre Dansa Òpera i després tres peces de dansa a partir de les 7, i després el dissabte de vesprada el mateix, però amb màsters, i diumenge de matí el taller el faran ells mateix i també vindrà acompanyat de tres peces més de dansa.
1: Clar, és que estem parlant que este programa combina artistes professionals, hi ha alumnat de les escoles, hi ha tallers oberts, una sessió d'improvisació que he llegit.
0: Sí.
1: Clar, és una barreja molt, molt, molt equilibrada, jo crec, no?
0: Sí, sí. També hem aprofitat per a fer un dels espectacles de dansa que vaig sol·licitar en la modalitat A de teatre i dansa del Circuit Cultural Valencià, que és l'espectacle de Soy.
1: Uh-huh.
0: Doncs l'hem inclòs també en este festival, i ells el tindrem el divendres 9 a les... no ho tinc davant ara, però em sembla que és a les 7 o 7 i mitja, sí, en la plaça de la Concepció.
1: Exacte. Són dos punts, plaça de la Concepció i el parc de les Mamàs Belgues, és on es faran, sí, totes les coses. Clar, portar la dansa a una plaça o a un parc també significa actuar davant de persones que no han comprat una entrada, ni han decidit anar a veure un espectacle.
0: Sí.
1: Quan programeu aquestes coses així en obert, això està pensat, no?, perquè la gent es troba en això, o com?
0: Clar, efectivament és una manera de gaudir de la cultura. Moltes vegades quan portem la cultura al carrer sempre ho fem en aquesta idea, no? De apropar-la a tota la gent i de manera gratuïta, no? Això ho podem viure en el Festival de Circ i Teatre o en el programa de cultura de barri, i ara, per exemple, amb aquest festival igual, no? Doncs anem a dos llocs molt cèntrics de la ciutat que esperem que la gent s'apropi i que visca la dansa en directe. Esperem que el temps també ens respecte,
1: sí,
0: perquè si vegem que la previsió n'hi ha pluja, ja també mirarem en funció de la previsió meteorològica, ja miraríem, però si no, si fa bon temps, doncs gaudir al carrer de la dansa.
1: Hem d'estar molt pendents, com diu Àlex, del tema de l'horatge. Però clar, la dansa és la gran incorporació, però anem a recordar tot el món, Àlex. També inclou el programa Circ, els Premis de l'Ús al Valencià, música medieval en,
0: sí,
1: la Capella de Ministrers, que presentaran Amors Cançó, veritat?
0: Exacte, m'agradaria destacar que és molt important també poder tindre a Ontinyent a una vegada més a la Capella de Ministrers, que,
1: clar,
0: és el grup referència en quant a música tradicional valenciana, poder gaudir del seu concert i expressament el concert que han dedicat al 750 aniversari del llegat de Jaume I, sí, en guany que la Generalitat Valenciana està celebrant-ho de manera especial, doncs és un luxe, no?, poder-ho tindre a Ontinyent. Doncs el tindrem el dia, en la vespre, el 8 d'octubre, el dijous, al Teatre Txegaray a les 8.
1: Que bé. Doncs com hem dit al principi, són un fum d'activitats, estan les activitats noves i també estan les celebracions institucionals i les de tota la vida, i que es fan les tradicionals, no? Perquè tindrem el grup de danses, el regall, el ball de l'àguila, la cercavila, tot això continuarà, sí, estant, no?, en les activitats del 9 d'octubre.
0: Efectivament, sí. A partir de les 11:30 el divendres 9 d'octubre.
1: Fantàstic. Doncs, Àlex Borrell, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver estat amb nosaltres i per contar-nos, primer en primícia, lo d'este cap de setmana, que és molt important. Anem a recordar que, per pluges, el concert de grups joves que estava previst no es farà, ho fareu més endavant, i l'activitat del diumenge es canvia d'ubicació, correcte?
0: Correcte.
1: Ah, veus? Ja ho està. Ves? Jo escolte. Quan vos pregunte, jo escolte. Àlex Borrell, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre, Miguel.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.
1: Adéu. Que som un fum d'activitats, contarem, evidentment, en el pas dels dies, tot el que hi ha, cada dia, l'hora, etc. I el trobareu segur en la nostra web d'ací on és més. Uns anuncis. Si rebem Jesús Insa, als estudis de Radio Ontinyent.
2: En la SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Torna la cita més esperada. Del 2 al 4 d'octubre, viu la de nou Fira Comercial i Gastronòmica de la Pobla del Duc. Gaudís d'una experiència única plena de sabor i tradició. Música en directe, cercaviles, tallers, teatre infantil, exhibicions i la millor gastronomia local. Un cap de setmana inolvidable per a tota la família. Et destaquem una cita obligada. L'obertura serà el divendres 2 d'octubre a les 8 de la vesprada. T'esperem a la Pobla del Duc del 2 al 4 d'octubre. No t'envergues! Organitza l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Col·labora en la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Comunitat Valenciana i València Turisme.
3: Aquest octubre la Font de la Figuera està de celebració. Arriba la desena edició de Tasta la Font. Del 2 al 4 d'octubre vine a descobrir i a assaborir el millor de la nostra terra. Gastronomia, vins, olis, comerç i patrimoni. Visites, tastos de vins, inauguració, música en directe i DJ. Tot un cap de setmana per viure, tastar i gaudir. Reserva ja les teues visites i tastos a turisme@lafontdelafiguera.net i consulta tota la programació a les xarxes socials de Tasta la Font i Turisme la Font de la Figuera. Tasta la Font, 10 edicions, 1000 sabors, un poble per descobrir. Del 2 al 4 d'octubre, vine i tasta la font.
4: Ya huele a fin de semana. ¿Y tú sin plan de comida?
5: En Borinot Bistro te lo ponemos fácil. Platos caseros para comer aquí o llevarte a casa. Arroces a la carta, tapas y nuestros postres.
4: Encarga tu mesa o tu arroz favorito para llevar al 678-422-240 y disfruta del sabor de siempre, sin complicaciones.
5: Borinot Bistro, Ontinyent.
6: L'Ajuntament d'Ontinyent t'ofereix les més interessants propostes culturals. Este diumenge 4 d'octubre a les 7 de la vesprada, el Teatre Chegaray acull El Barbero de Picasso, una comèdia tendra i plena d'humor protagonitzada per Pepe Villuela i Antonio Molero, dos grans noms de l'escena espanyola.
7: Yo sé que represento a la España en el exilio.
6: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle.
8: ¿Qué te había dicho yo?
6: Regidoria de Cultura. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
9: Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.

0: està sí. 1:42. Jesús Irsa, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Molt bé, també.
0: Tot bé?
1: Tal, Miguel? Sí, tot sí? Bé. Començant, bueno, no va dir començant la setmana, com quan venia els dilluns, però no seré les associacions lo
0: molaria,
1: que fan, eh?
0: Molaria començar un dimecres la
1: sí,
0: setmana.
1: Sí, estaria bé, estaria bé.
0: Mira, això és la setmana desitjable.
1: Però ja que veuré el que diem, l'associació de quan sempre. Jo venia així dilluns.
0: Sí, sí, sí. El cap va a la
1: sí,
0: seua
1: com bola. Vol, mai, com
0: millor,
1: vol.
0: Mai sí. Millor dit. Bo, jo he explicat este matí a la Picaeta,
1: sí.
0: Ja vam explicar a la nostra, a la teua secció sí. Com ho faríem, mm-hmm. Però he explicat esta setmana que enguany, en esta temporada, una vegada per setmana Jesús, amb una playlist, amb un motiu, amb un leitmotiv, però una de les quatre setmanes que té el mes
1: sí.
0: Seria dedicada a la música italiana.
1: Exacte.
0: I avui és el dia.
1: Avui és el dia, avui s'estrenem.
0: Avui és el dia, avui estrenem. Així I... que conta'ns coses.
1: Sí, d'esta secció de música italiana el que pretén és donar a conèixer cançons que són actualitat, ara, actualitat viva de la música italiana, i també, per supòs, com no, acompanyar-la d'algun altre tema que ja se coneix prèviament.
0: Sí, perquè hi ha persones
1: sí.
0: Que m'han dit...
1: Sí.
0: Que li agrada molt la música italiana.
1: Segur que són moltes.
0: I, si és de veres, eh?
1: Sí.
0: Més d'una.
1: I
0: m'ha dit que, per favor, que està molt bé que posem coses modernetes i tal, i d'ara,
1: sí.
0: Però que si podem recordar també els clàssics,
1: sí.
0: No estaria mal.
1: Doncs anirem,
0: anirem
1: recordant, efectivament, clàssics que estiguen més lluny en el temps i que estiguen més prop, també.
0: Ahí està.
1: Com és el cas d'avui.
0: I com comencem? Per qui?
1: Doncs anem a començar amb una cançó que, bueno, que així es va donar a conèixer en la versió d'Aitana, amb el seu cantant original, que és el que anem a escoltar.
0: Ah.
1: La cançó Mariposas, que ella va popularitzar en l'any 2022,
0: val.
1: Doncs anem a escoltar-la en la versió original del seu cantant Sant Giovanni.

0: com es diu?
1: Farfalle, són les papallones en italià. Ah, farfalle, que també és un tipus de pasta, també.
2: Correcte, farfalle, jo és que estava llegint i farfalle,
1: sí. Clar. Anem a menjar pasta. Anem. La veritat és que això de col·laborar dos cantants en Itàlia, n'hi ha molt de costum de fer-ho en l'actualitat. Sí, sí, són, pues sí, molt de costum de que dos o inclús tres cantants col·laboren i facin una cançó junts i que es convertisca en un gran èxit. Bé, la cançó original esta de Farfalle es va presentar en el Festival de San Remo d'eixe any, del 22. Va obtindre una quinta posició, va ser un dels majors èxits comercials a Itàlia i quatre mesos després, ja en juny, es va donar a conèixer així en Espanya la versió amb Aitana, que va ser número 1 de 40 també, en dues ocasions.
2: Ahí está.

0: que eres un experto en música italiana, claro, se han fet...
1: Bueno.
0: No, jo segur. Bueno. Més que jo segur. Però al llarg de la història s'han fet moltes versions de cançons d'artistes italians, cantades en italià, i després al castellà.
1: Sí, i moltes cançons que en un principi mai pensàvem que foren d'allà, com per exemple en els anys 80, això passava molt, Necessito una amiga de Bertino Osborne, per exemple, es Chivo Rebe un amico de Antonello Venditti, per exemple, o La Hiedra de Paloma San Basilio, que també és l'edera,
0: i moltes més. Però no només això, sinó artistes italians
1: Que versionen
0: graven en italià, que és el seu idioma, i després grava... Jo me recordo sempre que era Ramazzotti.
1: Sí, claro.
0: Això ve perquè... La pregunta és... a tu en sona... Perquè jo tinc una... A mi em sona molt millor en castellà. Igual és perquè entenc la lletra.
1: Et refereixes a esta cançó, per exemple?
0: Esta, per exemple, però jo me'n recordo sempre d'Eros, que jo l'escoltava en castellà, i quan l'escoltava cantar en italià, i ara, sí, però no, saps?
1: És que jo crec que la primera versió que tu sents d'una cançó és la que queda. Això està clar, no? Si és en italià, i si és en castellà, però de totes maneres, possiblement, t'agrada més la castellana perquè...
0: Antes la lletra, que diu, efectivament. O sigui, per ahí, no? Bueno, hem començat en este farfale, vinga.
1: Vinga, va, doncs anem a seguir amb una cosa que jo espero que molta gent també la reconega ara, perquè és una cançó actualíssima.
0: Sí.
1: I et pot sonar com a la base musical d'un anunci de televisió d'estos últims mesos d'una conegudíssima marca de cotxes italiana. Ja sabem quina és.
0: Sí, clar.
1: Pues anem a veure si sones un estribillo que, a més, ha sigut viral en TikTok i en Instagram.
0: Oh, sí.
1: Així no comença, però anem a veure l'estribillo, si m'ho sona.

0: Tinc que donar una resposta?
1: Bueno, veig que no estàs molt...
0: És que no veig la tele, no veig la tele.
1: Ah, bueno, no en aquest cas estàs disculpat.
0: No veig la tele.
1: Jo crec que encara que fugim dels anuncis de la publicitat...
0: No, però
1: sense voler sempre en veus.
0: Sí, estan ahí, clar.
1: En veus alguno. Cotxes circulant per paisatges italians ideals, idíl·lics, amb la Toscana, el sol inconfundible d'aquella zona. Bé, doncs, esta cançó és de Serena Brancale, Levante i Delia, que són precisament una altra col·laboració triple, així sí. Tres veus. I és una cançó que es titula El meu país, que és El meu poble. I esta cançó parla de les ganes de tornar a casa, de tornar als orígens, després d'haver estat allunyat durant un temps de les teues arrels. O sigui, que és un reencontre amb les teues tradicions. Es nomenen llocs com Sicília, Calàbria, Bari o Sorrento, i es descriuen les festes religioses, les processons, els patrons, les places concurrides, la gent que s'assenta en les cadires a xerrar per la vesprà, la roba estesa als balcons. Tot això és el que descriu esta cançó i l'alegria que li dona a la protagonista quan torna.
0: És molt xula, eh?
1: Sí.
0: Molt xula.
2: La vita che scorre tra le luminarie mi accende. Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi.

0: he de dir una cosa, que seran noves i tal. Jo no havia escoltat ninguna i es nota que no... No estic a l'última.
1: Doncs esta, li son, esta jo crec que espere que l'hagi sonat a molta gent per la publicitat d'estos cotxes. Que
0: no, però m'agrada perquè esta cançó, per exemple, m'agrada molt.
1: Sí, és que és molt racial, és una cançó plena de vida, de força, de l'ímpetu, de l'estar content per estar ell en lo teu.
0: Té moltíssima energia, té molta, com tu dius, molta vida i és molt viva.
1: Sí, ha sigut una de les cançons més escoltades també allà.
0: Ah, sí? Fixa't, normal. Bo, està bé, més tanta Serena Brancales, diu, no?
1: Sí, Serena Brancales. Sí, exacte, ella és Serena.
0: Molt bé. Què més tenim per ahir, va?
1: Doncs ara anem a escoltar a un cantant que és napolità,
0: vale,
1: que és també del sud d'Itàlia, que va ser el guanyador de San Remo este any i que va quedar en quinta posició representant d'Itàlia en Eurovisió. Sal da Vinci, això ho va fer amb la cançó Per Sempre, però la que anem a escoltar avui és el nou senzill del seu últim treball, que es titula Fuga d'Amore.

0: sé per què. Quan ha començat això, no sé, me'n dic, ui, l'he escoltat jo això? Crec que no.
1: És que és un tipus de cançó, és una, bala, sí, sí, una balada de pop melòdic,
0: sí,
1: que sona molt bé i que, bueno, pot ser que te fas a pensar en altres.
0: Recordar alguna també, altra, no? Sí. Clar que sí.
1: Este és el Da Vinci, és com dèiem, napolità, i com a cosa curiosa té que en les seues cançons algunes paraules les pronuncia com en napolità, com el, per exemple, sense te, que diu, que se diu normalment sense te, però ell diu sense, sense te.
0: Mira, o sigui,
1: igual que diem nosaltres sense
0: sí,
1: tu, no?
0: Sí,
1: pues,
0: sí, sí.
1: Eixa particularitat la té, també. Es va llançar a finals d'agost d'este tema, que és una història d'amor clandestí que es debat entre el desig d'eixir a la llum i el temor a que, per eixe motiu, es pugui estropear. Fins que ahí queda la cosa.

0: sono un uomo.
1: Ara que has dit lo de sense te o sense te, sí. Que tu l'italià com el portes, l'idioma?
2: Mira, ara esta setmana que ve, no l'altra, ja tornem a agarrar-lo.
1: Ah, sí? Sí. Estàs estudiant-lo?
2: Sí, claro, estic fent tot lo que puc per millorar-lo i, bueno, i que siga més part de mi encara de lo que és.
1: Però m'has d'explicar això d'italiana, tio. Que, sí, d'on te ve això?
2: No, anem a fer, anem a fer. Suposo que a lo millor en altra vida igual he sigut italià.
1: Sí, no?
2: Podia ser.
1: Mira. Jo no crec molt en les tres coses, però sí que és de veres que ja passen coses que dic...
2: Per trobar una justificació, pues, possible.
1: Però és una cosa que t'agrada molt, sí, i que t'apassiona.
2: Sí.
1: I és de veres, perquè clar, jo estava escoltant, per exemple, ara que has dit, és napolità, és del sur, allí pronunciant d'una altra manera, igual que passa amb nosaltres en el valencià o el castellà.
2: Sí, sí.
1: Però tu te quedes escoltant i hi ha moltes coses que sí que captes o captem,
2: claro
1: o tenim
2: sí.
1: la sensació, perquè també després hi ha paraules que creiem que vol dir
2: una cosa i són una altra i no té res que veure.
1: Però sí que es pilla bé, no?
2: A mi m'agradaria fer un dia un llistat de paraules i expressions valencianes que són exactament igual que les italianes.
1: O sea, pues ho farem.
2: Sí. Jo, mira, m'agradaria acabar avui, sí, com totes les setmanes que dediquem el temps a Itàlia, amb un refrany.
1: Clar.
2: En italià.
1: Ah, oh, sí.
2: Així és que...
1: Pues després ara acabar, però ens queda una cançó.
2: Sí, ens queda una altra, no? Tindrem temps de tot, veritat.
1: Vinga, va, clar que sí. Ui, ja, i tant que tenim temps. Vinga, va.
2: Doncs ara anem a... Mira, parlant de col·laboracions, amb una altra col·laboració, la que va haver entre Laura Pausini i Kylie Minogue en l'any 2013, quan ella va gravar el seu disc per a commemorar els 20 primers anys de carrera, Laura Pausini, el seu Greatest Hits 20, amb l'australiana Kylie Minogue, una cançó que recordem que es titula Límpido.
1: Wow.

0: Quines dos besties,
1: vamos.
0: Quines dos artistes.
1: Quasi res.
0: Quina barbaritat, de veritat, Laura Pausini i Kylie Minogue,
1: que escoltàvem la setmana passada,
0: sí,
1: també.
0: Senyor, sí, senyor, quina barbaritat. Per favor. Amb coses.
1: Doncs aquesta cançó la va escriure la pròpia Laura Pausini en companyia del cantautor Virginio Simonelli i es va estrenar amb molta força perquè va anar directament al número 1 del top digital Download d'Itàlia.

0: límpido.
1: Límpido, clar, ras, nítid, niquelat, transparent.
0: Fantàstic! I hem d'acabar, Jesús.
1: Aquesta cançó segur que la recordarà molta gent. Bé, doncs el que el dia, m'agradaria acabar sempre amb un refrany italià per sentir com sonen, que és molt bonic, i precisament amb un que té que veure amb el dia d'ahir, amb el 29 de setembre, que va ser Sant Miquel, el teu sant. Felicitats, encara que siguin retrats.
0: Gràcies.
1: I és un refrany que diu que per Sant Miquel el raïm està en la tina i el mosto en el barril, corroborant el fet de que la recol·lecció del raïm ja conclou, si tot va bé, climatològicament parlant, i esta és la seua fase, està en la seua fase final del raïm, la collita. I se refrany diu: per Sant Michele l'uva è nel tino ed il mosto nel tinozzolo.
0: Que límpido.
1: Que límpido
0: sona. Jesús Insa, moltíssimes gràcies, amic.
1: A tu.
0: Toca dir-lo bé.
1: Recordeu, sigueu bones persones.
0: Fins la setmana que ve. Nosaltres tornarem demà, com sempre, 12:20, sí, a Ràdio Ontinyent, a la SER. Adeu.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Emprende després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
2: Allà lo de Malferit es celebrarà demà, l'1 d'octubre, un ple extraordinari en què es proposarà nomenar Llorenç Barber i Colomer fill predilecte del municipi. Barber, nascut a Allà l'any 1948, és compositor, musicòleg i artista sonor i està considerat un dels pioners de l'art sonor i de l'avantguarda musical a Espanya.
3: La sessió plenària començarà a les 7:30 al Saló de Plens i l'únic punt de l'ordre del dia serà precisament la proposta del nomenament.
2: Cal recordar-ho, Ontinyent acollirà demà l'acte central de l'Aliança de Ciutats Industrials 2026, una jornada que posarà el focus en la capacitat d'adaptació de les empreses davant dels canvis econòmics i geopolítics.
3: La trobada al Museu del Tèxtil a partir de les 9 del matí comptarà amb la participació de l'experta en geopolítica, Amparo Tortosa, que analitzarà qüestions com la situació internacional, els mercats, les cadenes de subministrament i els nous reptes tecnològics.
2: També hi haurà una taula redona i la intervenció de la consellera d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marian Cano. Després de la jornada d'Ontinyent, el programa continuarà el 15 d'octubre a Bocairent. I també contar-los que l'Ajuntament de la Pobla del Duc reclama a la Generalitat que posi data i pressupost al projecte de residència, centre de dia i centre per a persones dependents, que preveu una inversió de més de 19 milions d'euros.
3: L'alcalde Vicent Gomar critica que els pressupostos autonòmics de 2026 no inclouen cap partida per a una infraestructura que, segons explica, compta ja amb els terrenys, l'avantprojecte i l'informe favorable de viabilitat.
2: I l'Ajuntament d'Agullent ha completat la renovació dels seus canals digitals d'informació i atenció ciutadana per facilitar l'accés del veïnat a la informació municipal. I recordar-los que el Teatre Avenida de Bocairent enceta este divendres una nova temporada de programació estable amb el concert d'Andreu Valor en format trio, els camins que elegim.
3: Escoltem les paraules de Xavi Molina, de l'alcalde.
4: És una il·lusió, no?, de poder tornar a encetar un cicle, en este cas el cicle de tardor, i amb la possibilitat d'oferir al nostre veïnat i al veïnat dels municipis pròxims propostes vinculades a la música, a la dansa, al teatre, a les titelles, en definitiva, a aquesta varietat de disciplines artístiques.
2: Poden tindre més informació avui a les 7:20 a la ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Recordar-los que demà estarem en avís taronja per pluges i tempestes a partir de les 3 de la vesprada. Us demanem molta cura. Avui està de guàrdia Ontinyent la farmàcia José Iborra, a la Vall d'Albaida, la farmàcia d'Agullenta. És dimecres, és 30 de setembre. Que tinguin una molt bona jornada.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3:20, donem inici al nostre Ser Deportivos, edició local i comarcal. Bueno, avui és dimecres, últim dia d'este mes de l'any, d'este mes de setembre, ja estem a 30, i, bueno, ens toca fer un repassar panorama poliesportiu. Bueno, moltes coses a contar-los. Anem a parlar d'Ivan, anem a parlar del Cava, anem a parlar del Bau. Tres esports diferents, tres disciplines, tres veus i molt, molt a contar. Moltíssima il·lusió i moltíssimes ganes, eh? Tenim en aquestes tres veus perquè comencen temporada o ja inclús l'han començada, però bueno, aquestes sensacions estan d'allò més que presents. Així que el que toca fer és agafar aire, esperar a les 3:20 i contar-los-hi l'actualitat esportiva de la Vall d'Albaida. En una estona comencem. Fins ara!

0: Tomás Marín.
1: Bueno, recordar-los que en esta jornada de dimecres la Genet ha repès els entrenaments avui per a preparar aquest partit davant la Vall d'Uixó este cap de setmana davant el líder londinenc 1931. Avui de vesprada també reprendrà les seues sessions pensant en aquest enfrontament diumenge 6 de la vesprada de nou al Clariano, recorden, davant el Villarreal. És una setmana diferent per a londinenc que no alterna entre partit com a local i partit com a visitant. Segon partit consecutiu a casa, al Clariano. Gran partit el que ve, gran partit. Estem preparant una bona prèvia de cara al pròxim divendres. Estem pendents de jugadors com poden ser Ximo Reig, que està ultimant els seus preparatius per a tornar a la gespa, ja està entrenant en el grup. Per altra banda, també estem molt pendents del que pugui ser el plantejament de cara a aquest partit davant el Villarreal C, que sabem que és un equip que va voler tindre el valor, que és un equip que té jugadors amb una qualitat destacada, no el següent, destacadíssima. I va ser un partit molt exigent pel que fa a l'àmbit defensiu. Bueno, no reconeixia per part de l'Ontinyent el que és... I són problemes en centres laterals, en balons, en accions a baló parat, en ABPs. Però bueno, jo espero que el diumenge doncs es pugui aconseguir un partit perfecte. Un partit on els duels, les segones jugades, les transicions, els replegaments defensius van a ser vitals per a que l'Ontinyent aconseguisca aquest més 3 que faria que sumarà 9 punts. 9 de 9 en el Clariano, eh? 9 de 9 en el Clariano. Pel que fa a la Geneta, tinc la sensació que aquest equip va de molt menys, la veritat, perquè va ser una veritat llàstima el que va passar a Bunyol i ser 2-1 en el que van caure, a molt més. Perquè, a veure... Mireu el calendari que ha tingut. Ha jugat contra el Bunyol fora de casa el Beltran Wagen. A 2-1 perden, guanyant 0-1 en el minut 80. Van empatar davant l'Eldense B, un Eldense B que avui que veig anar a com està, que li va guanyar 3-1 al Torrentens a casa, en el viejo Pepi Comat. Que també van empatar a casa del Torrent, al Sant Gregorio. Que el Torrent, segons veus especialistes en això del futbol, diuen que va ser un dels pocos de la Lliga i que està destinat a l'ascens. M'ho crec. I més saben qui està entrenant, el que és Bernat Ballester, que és un geni, el recordaran de l'etapa de la Geneta, per descomptat. Però clar està que... Ostres, s'han aconseguit en pas contra rivals complicats. El de l'Hércules B, doncs les van tindre de tots els colors. Està mirant repeticions del partit i, sincerament, és que tenen un jugador, l'Hércules B, que es diu Hanza, que és un autèntic animal. És un crac. És un autèntic crac. És el xic de segur que... Que d'ací no res està entrenant en el primer equip, en primera federació, de segur. I ens alegraria moltíssim, perquè seria doncs, mostrar que de tercera a primera federació es pot arribar inclús encara molt més alt. Exemples tenim, per exemple, en el Llevant. Recorde fa 2 anys un jugador, desconec el nom, però que va aconseguir ixa promoció al primer equip i va fer una temporada també molt bona. Després va jugar en la Cultural Leonesa. De segur que recorden quin és el seu nom, però jo ara mateix ja no caic. Però és un gran exemple del que pot ser un jugador que està en les files de la pedrera fins a arribar al primer equip. Així que la major de les sorts per al jugador de l'Hércules B. Faltaria més per a Hanza, però també per a la Geneta, que visita la Vall d'Uixó. Bueno, la Vall d'Uixó, 12 punts de 12 disputats. Gran inici de temporada per al conjunt castellonenc. I ens alegra moltíssim per tot el que va passar a la Vall d'Uixó al llarg de l'estiu. Ens alegra moltíssim. I tant de bo aconsegueixen també grans resultats, per descomptat. Bueno, també el Benigànic reprèn els entrenaments, Llutxent, Olleria, entre altres equips de la Vall d'Albaida que ja estan preparant els seus respectius enfrontaments. Arriba un cap de setmana carregat de futbol i de partits clau, per a conèixer quin és el rendiment a hores d'ara de l'equip i com està aquesta adaptació i aquesta agafada de ritme i de rodatge dels equips de la Vall d'Albaida. Bueno, de la part del futbol ja parlarem el pròxim divendres, Això vull recordar-lo, perquè avui estem parlant d'un programa poliesportiu. I el poliesportiu va tindre 3 veus diferents. Anem a saludar a Ivan Esparza. Va jugar diumenge, va caure 20-25 al Trinquer d'Ontinyent davant la parella de Castelló, formada per Vicenti Sebe. 20-25, anament 15-0 guanyant. Una verdadera llàstima, però bueno, ens alegra que el body van continuar agafant ritme. Parlarem de Cava Ontinyent d'Esto Logístic perquè van aconseguir 14 pòdiums al cross de Sant Rafel el passat dissabte, xifra brutal. Ho xerrarem amb el bo de Fran Mollà i tancarem amb el voleibol. La setmana passada no vam parlar amb Tamara Riestra, esta sí que ens toca, i el que volem fer és com no un repassar a actualitat més propera del voleibol ontinyentí, un voleibol que, per exemple, ja este cap de setmana comença la majoria dels seus partits, encara que altres comencen la setmana que ve, altres han començat, és a dir, que la pedrera del voleibol continua agafant ritme de cara a la pròxima temporada. Desitgem parlar demà de l'Ese Tontinet, perquè volem dedicar-li uns quants minuts a l'equip ontinyentí de bàsquet, perquè creguem que és un inici d'una nova temporada, és un inici d'un equip de transició, un equip que ha buscat, valga la redundància, en lo local, en lo comarcal, i crec que s'ha fet un molt bon equip i una molt bona temporada. Es va aconseguir guanyar al Tavernes Blanques el passat cap de setmana després de realitzar-se ese trofeu Esteban Albert al pavelló Fernando Rubio del Col·legi La Concepción. Desitgem la major de les sorts per a l'equip de Carles Bonet. Tant de bo se puguen aconseguir grans coses. Però bueno, ja està tot dit i esmentat, ja tenim fet ixe abans, ja tenim comentat el més destacat en el que també vull incloure, que ja estan les inscripcions obertes per a la 10K d'Ontinyent, organitzada per quilòmetre 42 amb l'impuls de la Fundació Caixa Ontinyent, que es realitzarà el pròxim 17 d'octubre, i que també estan obertes les inscripcions per a la Gran Fondo Legendària d'Ontinyent, que donarà inici, es realitzarà el pròxim 17 d'abril de 2027. Recordar-los que este diumenge tenim l'Estret Trail de Bellús, emmarcat dins del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida, i que, res, acabem ja el mes de setembre i ens disposem a encarar el desè mes de l'any, octubre, un mes en el que se diuen moltes coses, eh? Agafem aire i saludem ja Ivan Esparza.
0: L'Ajuntament d'Ontinyent t'oferís les més interessants propostes culturals. Este diumenge 4 d'octubre a les 7 de la vesprada, el Teatre Chegaray acull El Barbero de Picasso, una comèdia tendra i plena d'humor protagonitzada per Pepe Villuela i Antonio Molero, dos grans noms de l'escena espanyola.
2: Yo sé que represento a la España en el exilio.
0: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle.
3: ¿Qué te había dicho yo?
0: Regidoria de Cultura. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
4: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: Bueno, avui començaré el Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida d'avui parlant del món de la pilota, perquè com bé saben, el passat diumenge vam tindre partida al trinquet municipal d'Ontinyent, partida en la que estava present el bo d'Ivan Esparza, el pilotari ontinyentí. Doncs l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent va caure 20-25 front a l'equip de Castelló, format per Vicent i Sebe, i van anar acompanyat de Brisca. Bueno, que us puc contar de la partida? Pues que res, a fregar en els dits, aixina de clar. Es va faltar molt poquet per aconseguir la victòria, sumem un puntet, que no està gens malament en la Lliga, però clar està que ens quedem en ixe gust agredós, no?, de que podria haver estat una victòria per al conjunt ontinyentí. Saludem ja Ivan, que el tenim a l'altra costa del telèfon. Crac, què tal? Molt bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, com estàs després de la partida?
5: No, bé, a veure, al final són partides i partides. Moltes vegades guanyes, altres perds. Però, bueno, toca quedar-se en les coses positives i vam treure un punt que en un campionat com la Copa és superimportant per a classificar-se en un futur a semifinals i res, ara per la pròxima.
1: Contant com va ser la partida, perquè, ostres, són 20-25, resulta més que justet.
5: Pues és una partida que encara que siga realment el marcador més ajustat possible, crec que no va ser massa vistosa. Va ser una partida molt ràpida, no sé si va durar 47 o 48 minuts en total, que realment és prou per a quedar 25-20, és prou poquet. I bueno, la partida pues, van començar conforme vam acabar, però al revés, no? Van començar nosaltres fent 15-0 en qüestió de...

0: públic.
1: Ostres, a què creus que es deu? Falta de rodatge, la partida conforme es va anar donant al llarg dels 15, tu com ho vas veure?
0: Sí, jo crec que és sobretot falta d'encara de ritme, de competició. Al final tinc que ser conscient que en la broma vaig estar més de 2 mesos sense poder jugar, entrenant molt limitat, i he tornat a jugar directament en competició. No he tingut un poc de bagatge en partides del dia a dia. Entonces, clar, el cos, per molt que el teu cap sap o te diu que facis una cosa, fins que no tingues aquesta coordinació altra vegada, aquesta resistència, aquesta potència, pues el cos té que anar a adaptar-se, i és un procés que no és massa llarg, perquè no va portar-me mig any a adaptar-me, però sí que pues, un plaç d'un mes i mig de jugar partides sí que és de veres que se necessita per a tornar a estar al nivell d'antes.
1: O sea, pues son moltes partides i ara es toca el pròxim 4 d'octubre jugar contra un trio, el trio de Castelló de Rugat, representat per l'equip de Castelló de Rugat, que bueno, va perdre la primera partida, ho recordo, davant Tonet Quart i Berger, si no recorde malament, i ve de guanyar 3 partides, ve de perdre una. És un trio que ja sabem que en la primera partida en comptaves que anava a ser difícil adaptar-se, sobretot pel fet de ser un trio, i vamos, jo crec que amb la necessitat més de necessitat impossible del fet d'aconseguir una victòria per a tornar a reenganxar-nos a aquestes posicions que es donen el pas a semifinals. Estem quarts a hores d'ara, clar està, però vamos, que en qualsevol xicotet despiste els rivals de darrere comencen a pujar.
0: Sí, a veure, partim també en la posició bona per a nosaltres i roïns per a rivals, de que hi ha alguns equips que estan per baix de nosaltres que sí que han perdut més partides, sí. I no tenen tants punts com per a poder agafar-nos de manera directa, però bueno, encara queda prou, i sí que de veres que nosaltres tenim que guanyar més que res per trobar-se nosaltres altra vegada en la victòria, no per tindre un poc aquesta necessitat, perquè sí que de veres que puntuant, perdent però puntuant, encara podríem tindre moltíssimes opcions, però bueno, és important sempre anar a guanyar totes les partides.
1: Com és la partida del pròxim dia 4?
0: Pues complicada, perquè ara mateix a Marraí està en un molt bon moment i sempre jugar contra un trio pues, és prou complicat, sumat a, pues, el que repetim, no? La falta d'aquest rodatge que fa falta, pues, bueno, sempre coses que al millor de normal faries, no les fas, o fallos que fas pues, que antes no fes, no? Però bueno, això poquet a poquet crec que anirà apanyant-se, i ara toca pensar en el diumenge, en anar al 100% i intentar guanyar.
1: Preguntar-te sobretot pel teu estat de forma, en comentaris que bueno, que ja estem bé, que estem agafant aquest rodatge, faltaria més, però pel que fa al procés d'entrenament i de treball prepartit, i sobretot en competicions com poden ser la Copa o la Lliga, respecte a altres anys, el treball continua sent el mateix? Heu tingut que adaptar alguna cosa pel que fa a aquest procés d'aprenentatge i d'entrenament de cara a les partides? Com esteu vivint-lo des del vostre staff, Ivan?
0: Sí, a veure, ara realment aquest any ha sigut un poc un cúmul de coses, no? Perquè també he tingut un canvi a nivell d'equip, he canviat també de preparador, i al final pues, es tracta d'adaptar-se un poc a un nou sistema d'entrenament, no? És un poc enfocat de manera diferent, més intens, te diria jo, per tant també pues, el cos s'ha d'adaptar a això. I res, estem treballant també molt en el tema de prevenció de lesions, de control de càrregues, que al final és superimportant per evitar pues, aquestes lesions, no?, que vas tindre de colze, vas tindre de pubalgia, que això pues, normalment se genera per repetició, per estrès en un múscul o en un tendó, i en aquest sentit penso que estem treballant superbé. Crec que la il·lusió és mútua, tant de Joan Blasco com meua, i crec que anem en el, pues, com te dic, en el bon camí, però hem de donar-li un poc de marge i de temps per a veure els resultats.
1: Doncs a poc a poc, Ivan, diumenge el trinquet de Bellreguard, a quina hora juguem?
0: A les 11:15 del matí.
1: 11:15 del matí, pues res, matiner, Ivan, com sempre un plaer xerrar amb tu, gràcies.
0: Gràcies a tu, adeu.
2: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
3: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. tu energía.

0: Pues ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts. És dimecres 30 de setembre, últim dia del mes. Demà arranquem ja octubre. De seguida anem amb l'entrevista, una entrevista de la qual anem a parlar de la programació cultural d'octubre, novembre i desembre de la tardor de Bocairent. Ho farem amb el seu alcalde, amb Xavi Molina. Tenim les veus de la Vall amb Abel Soler. De què ens parlarà? Doncs d'un tema actual, sí, molt actual, perquè després ens contarà també el nostre meteoròleg quina és la previsió meteorològica. Doncs estan lligades la veu, l'opinió d'Abel Soler amb la previsió meteorològica. I com no, acabarem amb l'última hora de la informació de proximitat d'ací, de la Vall d'Albaida. Un consell i anem amb l'entrevista.
3: Ayer te vi. ¿A dónde ibas con tanta prisa?
4: Pues no sé si contarte a dónde iba.
3: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame, ¿a dónde ibas?
4: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
3: Cocinafácil.es. Ya está, ya sé dónde tengo la

0: Anem amb l'entrevista d'esta vesprada i avui parlem de cultura i en concret de la nova temporada de la programació estable del Teatre Avenida de Bocairent, la programació de final d'any, una programació que arranca just aquest divendres 2 d'octubre amb el concert d'Andreu Valor en format trio i el seu espectacle Els camins que elegim i que durant la tardor portarà al municipi titelles, dansa i teatre. A més, el Teatre Avenida continuarà sent també un espai obert a les iniciatives dels col·lectius locals, amb cites com els concerts de Santa Cecília, de les bandes de música. I per parlar de tot això, anem a saludar a l'alcalde de Bocairent i regidor de Cultura, Xavi Molina. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Com es presenta esta nova temporada de la programació estable del Teatre Avenida i què representa per a Bocairent mantindre esta aposta cultural des de fa ja 8 anys?
1: La veritat és que amb moltíssima il·lusió, no?, de poder tornar a encetar un cicle, en este cas el cicle de tardor, amb propostes variades i amb la possibilitat d'oferir al nostre veïnat i al veïnat dels municipis pròxims propostes vinculades a la música, a la dansa, al teatre, a les titelles, en definitiva, a aquesta varietat de disciplines artístiques que des de l'escenari del Teatre Avenida també es podran veure al llarg dels pròxims mesos.
0: La temporada arranca este divendres 2 d'octubre amb Andreu Valor i Els camins que elegim. Per què heu triat esta proposta per obrir la programació de tardor?
1: La veritat és que sempre hem procurat, no?, donar cabuda a Bocairent a les propostes musicals d'Andreu Valor, que crec que és un dels cantautors de referència del panorama actual de la música en valencià. Sempre ha tingut l'amabilitat de voler compartir els seus treballs amb nosaltres i esta proposta ens feia especial il·lusió perquè també va associada a un xicotet homenatge a Pere Banyó, que era natural de Bocairent i que és el pare d'un dels músics més pròxims a Andreu Valor i que, per tant, també tant ells com nosaltres també ens apetia que el concert anara associat a aquest xicotet reconeixement a una persona estimada en Bocairent i estimada particularment per als músics i per al mateix Andreu Valor.
0: Després arribarà Rube, un espectacle de titelles adreçat al públic infantil. És important també pensar en els més menuts quan es dissenya la programació?
1: Sí, des dels orígens de la programació estable i regular del Teatre Avenida sempre hem procurat, no?, que dins de la nostra periodicitat mensual s'alterne un espectacle familiar, no? És a dir, al final pensem també que els hàbits culturals s'han de construir des de menuts i des de menudes i en conseqüència que hi haguera regularment també una proposta familiar acostava a aquest públic, no?, dels més menudets al teatre i al consum cultural. I en este cas, com ara bé dies, a començament de novembre tindrem la proposta de titelles en el marc de la mostra de titelles de la Vall d'Albaida, que Bocairent també sempre és seu d'aquesta fita, no?, cultural també de la nostra comarca.
0: El 5 de desembre serà el torn de la dansa amb València Dancing Forward, donar visibilitat a joves ballarins i ballarines en aquesta disciplina, no?, que es podrà veure també al Teatre Avenida.
1: Sí, crec que este espectacle sempre cobreix una doble funció. Per un costat, acostar el públic a la dansa. La dansa moltes vegades ho té difícil per arribar als escenaris i en particular a escenaris de municipis mitjans i menuts. I nosaltres des dels inicis, no?, d'esta programació regular sempre vam voler que al llarg de l'any hi haguera cabuda també per a la dansa. I a més fer-ho de la mà de València Dancing Forward ens permet posar en valor, no?, aquests projectes de llançament i d'oportunitat per a joves ballarins i joves ballarines que d'alguna manera també són qui més difícil ho té, no?, perquè començar en general en l'àmbit artístic i en l'àmbit de professionalitzar-se en un aspecte com és la dansa no és fàcil i per tant també tenim una responsabilitat i un deure de donar espais d'oportunitat també des dels nostres teatres i això és el que farem també un any més, com dic, en este projecte que és molt interessant, que ja ha fet parada en edicions anteriors al nostre teatre municipal i que enguany ho tornarà a fer a començament de desembre.
0: Seguim recorregant el calendari i eixa programació, anem a l'11 de desembre, que arribarà Parella Oberta. Què busqueu amb esta combinació de propostes tan diferents?
1: En aquest cas, aquesta última fita, com has dit, és una proposta escènica per a públic adult i el conjunt, no? el que pretén, com dic, és acostar la cultura a tot tipus de públic i també doncs, que els veïns i veïnes, tant de Bocairent com dels municipis del voltant, tinguin l'oportunitat de consumir cultura feta per professionals al seu propi municipi. No? Sempre he defensat que més enllà dels grans nuclis urbans, les ciutats mitjanes, els municipis menuts, també teníem un deure de garantir els drets culturals de nostres veïns i veïnes, i en ell, dins d'eixa aposta naix o s'emmarca aquesta programació estable del Teatre Avenida, que evidentment complementa altres usos del teatre i altres funcions del teatre, com ara és també donar oportunitat a ser l'escenari de referència del teixit associatiu cultural de Bocairent.
0: Des de 2018 hi ha una programació estable. Què ha canviat en aquests anys? Heu notat que el públic ha anat consolidant l'hàbit d'anar al teatre i consumir cultura a Bocairent?
1: Sí, la veritat és que sí que hem observat, no?, que al llarg d'aquests anys hem anat construint aquest hàbit cultural i d'alguna manera doncs, anem veient, no?, públic que va fidelitzant-se, que d'alguna manera també està expectant per veure un poc quina és la proposta que es llança i que d'alguna manera doncs, també ha vist, no?, que el teatre doncs, és un espai polivalent, un espai flexible, que dona cabuda a propostes diferents, que dona cabuda per un costat a les iniciatives locals, però que també és un espai on poden fer parada companyies professionals de diferents disciplines. Per tant, la valoració és positiva i crec que és el camí que cal continuar consolidant i que cal continuar recorrent.
0: Xavi, però el Teatre Avenida no viu només de la programació professional, també està obert al teixit associatiu local, que és molt. Quins col·lectius tenen una presència habitual en aquest espai?
1: L'escenari del Teatre Avenida està obert a tot el teixit associatiu de Bocairent. Sense anar més lluny, per exemple, la setmana passada era l'espai on actuava el grup de teatre de l'Associació de Jubilats i Pensionistes, on també se celebrava la Festa de l'Esport vinculada a tots els clubs esportius locals. Després vindrà el mes de novembre, on pràcticament totes les setmanes i tots els dissabtes seran les associacions i formacions musicals les que duran a terme les seues iniciatives vinculades a la Festa de Ciència. Avenida l'espai dels seus festivals i de les seues activitats complementàries. En definitiva, és un espai viu, un espai actiu i un espai que, com dic, combina bé el que és la presència d'espectacles de companyies professionals amb les necessitats locals del teixit associatiu. Nosaltres sempre hem tractat també a les segones de facilitar-los-ho tot amb una sessió gratuïta de l'espai, fent-nos càrrec també i assumint les despeses vinculades a l'assistència tècnica i, en definitiva, com dic, doncs que sigui un espai obert a tot el veïnat i a tot el teixit local.
0: Doncs durant el mes de novembre estarà aquests concerts extraordinaris de Santa Cecília al Teatre Avenida, però a més, dins d'esta programació cultural s'ha arribat a un acord amb ACIS Bocairent, no?
1: Sí, fa temps que teníem l'objectiu de reforçar cultura i comerç de proximitat i per això la programació estable, els espectacles de la programació estable van units a una iniciativa que es diu ACIS al Salteló, que en definitiva el que fa és que de la mà dels espectacles de la programació regular, és a dir, tots els assistents els espectacles de la programació regular poden participar amb l'entrada d'accés a un sorteig d'un xec per a consumir en el comerç local, de manera que també reforcem, no?, que les persones que vagin al teatre doncs puguen també després acostar-se als establiments de l'Agrupació de Comerços i Serveis de Bocairent.
0: Doncs acabem i abans d'acabar, Xavi, doncs com no, falta eixa invitació com a regidor de Cultura i alcalde del municipi de Bocairent, tant a veïnat del propi municipi com de la resta de la Vall d'Albaida i d'altres municipis veïns a que compartisquen esta programació amb vosaltres.
2: Convidar a tot el veïnat, tant de Bocairent com de municipis pròxims, a gaudir d'una proposta que pensem que és interessant, que és variada, que ofereix espectacles de diferents disciplines i entenem que per als gustos de persones diferents i que d'alguna manera doncs, ens agradaria que tingueren la màxima acceptació possible. Igualment, també aprofitar aquesta ocasió per a dir que a través de les xarxes socials municipals, de la pàgina web bocairen.es, doncs es poden conèixer el conjunt de la programació cultural de Bocairen, que evidentment té un punt de referència en esta programació estable, però que també doncs va molt més enllà i també ofereix propostes en altres àmbits i en altres espais.
0: Xavi Molina, alcalde de Bocairen, moltes gràcies, bona vesprada.
3: Torna la cita més esperada. Del 2 al 4 d'octubre, viu la de nou Fira Comercial i Gastronòmica de la Pobla del Duc. Gaudís d'una experiència única plena de sabor i tradició. Música en directe, cercaviles, tallers, teatre infantil, exhibicions i la millor gastronomia local. Un cap de setmana inolvidable per a tota la família. Et destaquem una cita obligada. L'obertura serà el divendres 2 d'octubre a les 8 de la vesprada. T'esperem a la Pobla del Duc del 2 al 4 d'octubre. No t'envergues! Organitza l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Col·labora en la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Comunitat Valenciana i València Turisme.
4: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
0: Moment d'anar amb la secció d'opinió, les veus de la vall, avui amb Abel Soler.
5: La ventana d'Ontinyent, la vall d'Albaida. Les veus de la vall. Bé,

0: tant, no? La ràdio moltes vegades sentim el partit de futbol va a celebrar-se demà. Però a veure, si és demà, se celebrarà demà i ja està, més curt, més clar i correctament valencià. Lo de més és una castellanització. Després, tota la vida ens hem preguntat, vindràs demà? Però després sentim, vas a vindre demà? En aquestes converses un poc passades pel filtre del castellà. I sembla que tingues que, per anar ara demà, tens que passar per l'estació d'autobusos. I també ocorre amb el temps, doncs això, va a ploure, però a veure, si el núvol no és viatger, no té que anar a cap lloc, simplement has d'utilitzar el futur simple, que per això està, no?, plourà. I, no sé, si digueres, per exemple, me'n vaig a caçar conills, això sí que està bé, perquè realment estàs fent un desplaçament, te'n vas i després caces els conills. Però en caçaràs més que ahir, en caçaràs en futur, perquè és... normalment és així, no? I sempre ho ha sigut. Després tenim, no sé, persones que això, que fan moltes altres coses, diuen moltes coses incorrectes i no es tracta d'anar darrere d'ells corregint-los i fer una brigada, però sí recordar que la llengua l'han de tenir cura entre tots d'ella i no costa res dir plourà, vindrà, caurà, celebrarem, és molt més fàcil. I demà, si veieu núvols negres a l'horitzó, que ja ve pluja, podeu dir tranquil·lament plourà, no ho sé si plourà, però la pluja estic segur que no se n'anirà a cap lloc a ploure, simplement la deixarà caure.
1: I just després d'Abel Soler, que per cert, gràcies per eixa opinió, anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
2: Hola Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Avisos per pluges i per tempestes este dijous a Cia Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Temperatures en lleuger descens. Este dijous passarem de cels amb intervals nuvolosos a nuvolosos, probabilitat de precipitacions durant el dia, però de cara a la vespada podrien ser més persistents, fins i tot acompanyades de tempesta. Els vents van a bufar variables amb tendència a component marítima. De cara a la pròxima matinada no descartem que continuïn les tempestes irregulars. El divendres es mantindrà inestable amb cels nuvolosos i probabilitat de precipitacions i temperatures en acusat descens.
3: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
1: Doncs en el punt de mira, l'oratge, especialment com deia Lluís Francesc, de cara a demà dijous i al cap de setmana, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha activat l'alerta taronja per pluges i tronades. Estarà activa entre les 2 del migdia del dijous, dia 1, i les 12 del matí del divendres 2 d'octubre. Davant d'aquesta previsió, alguns municipis de la Vall d'Albaida ja han començat a modificar o suspendre activitats previstes per als pròxims dies. En el cas d'Ontinyent, on l'Ajuntament ha anunciat canvis en algunes de les activitats programades. Àlex Borrell és el regidor de Cultura.
4: Estem pendents del temps. Jo també tenia un concert en grups de joves per al divendres en la plaça La Concepció, que probablement anem a deixar per a més endavant. I el diumenge també marca aigua i l'espectacle que teníem al parc Juan Carlos Ferrero, al Jumbo, és molt probable, pràcticament segur, que el passem a la Sala Gomi.
1: Però no és l'únic municipi que ha adoptat mesures. A Bocairent ha quedat suspesa la passejada saludable prevista per a aquesta vesprada, la previsió de mal oratge. A Alfarrasí, la previsió també ha obligat a canviar la ubicació de les activitats de nit a l'ermita previstes per aquest cap de setmana. En lloc de celebrar-se a l'ermita, es traslladaran a la Casa de la Cultura. I són altres els municipis que estan estudiant modificar o canviar les programacions previstes per aquest cap de setmana. Anirem, com no, informant-ho, difonent-ho a través de les zones de Ràdio Ontinyent, conforme vagin informant els diferents ajuntaments de la comarca, dels municipis de la comarca de la Vall d'Albaida.
5: Sí que es cierto que empiezas a filtrar un poco el trabajo, porque es que a veces no te merece la pena ni arrancar el vehículo por un trayecto muy corto. Yo entiendo que somos taxis rurales, que hay que dar servicio, porque es público.
1: Això ja és una realitat. El preu dels carburants continua marcant el dia a dia de conductors i professionals que depenen del vehicle per a treballar. A la Vall d'Albaida, les diferències entre estacions de servei són importants. La gasolina 95 es pot trobar avui des dels 1,766 euros per litre fins als 2,099, mentre que el dièsel, els preus